0: torna el mercat més artesanal de l'estiu. Viu l'artesania. De divendres 14 d'agost al 20 de setembre, de dimarts a diumenge, de 7 de la tarda a 12 de la nit al Port d'Eivissa. Descobreix la millor artesania local i gaudeix cada dijous de música en viu. Viu l'artesania 2026. Organitzen Consell d'Eivissa i FECOEF amb la col·laboració de l'Autoritat Portuària de Balears i la PIMEF.
1: ¿Sabías que los productos de IKEA combinan buen diseño, funcionalidad y calidad para el día a día? Y ahora muchos de ellos cuestan menos. Descúbrelos en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad.
2: Onda Cero, tu radio.

0: Las 2 y 39 minutos de la tarde y ahora ya toca abrir este tiempo de tertulia de todos los jueves y hoy sin duda una de las noticias de la que vamos a hablar ha sido esa vuelta al cole. Hemos escuchado a esos niños en nuestros informativos hablando de cómo se sentían, ¿no?, después del verano y ahora vamos a hablar sobre todo de cómo afronta la comunidad educativa este nuevo curso, 2026-2027 y para ello nos acompañan hoy Xaver Ferriol, presidente de la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca. ¿Qué tal? Benvingut en los micrófonos d'Onda Cero una vegada més.
1: Sí, hola, bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: I també ens acompanya en Pere Duran, secretari d'Organització d'Ensenyament del Sindicat de Comissions Obreres. Què tal, Pere?
2: Va bé.
0: Benvingut respirant. També, respirant encara, clar, sí. Tots anàvem, és que avui és vuelta al cole per tothom, eh?
2: Sí,
0: en Víctor Villatoro, president del Sindicat Educativo AMPE, bienvenido, què tal?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Tenia, avui anàvem a xerrar, sobretot després de saber, no?, que avui han tornat a les aules 160.000 alumnes. La presidenta del govern, a més, Margà Proens, ha estat justament avui en Formentera i justament ho comentaven amb en Xavier. S'han cobert aquestes places que cada any saben que són molt difícils de cobrir, però de quina manera, no? Xavier, com veiem aquest començament de curs, sobretot pensant en aquestes places que són difícils, no?, de difícil cobertura.
1: Sí, sabíem que cada any mos passa el mateix. Enguany pareix que s'ha millorat una miqueta tot aquest tema, però indubtablement l'any que ve en aquestes alçades es tiren a les mateixes, segurament.
0: Parlava també na Marga Proens, no?, d'una injecció de 250 milions d'euros. Pere, no sé, des del sindicat, no?, des de Comissions Obreres també és una de les reivindicacions que se cobra aquí en aquestes places.
2: Sí, cada any és el mateix. Hem de reconèixer, perquè s'ha de reconèixer que pràcticament el 99% de les places a dia 1 estaven cobertes. Però dia 1 és una dada. El curs és molt llarg i sí que és veritat que tenim especialitats on hi ha molt poques

0: gent disponible per les possibles substitucions que aniran sortint. Ja normalment, ja la primera setmana de setembre, ja surten moltes places i ara és el problema que tenim, que aquestes places, si no vaig malament, certes xifres, no, crec que són uns 270 que estaven sense cobrir, i s'ha de reconèixer l'esforç de conselleria. Jo vaig molt per allà, hi ha gent molt professional, sé que fan una feinada, però tristament a vegades la feinada no basta perquè falta gent, el professorat a vegades s'escapa, perquè és una feina que... Bé, costa cada vegada fidelitzar més el professorat i que ha sigut de fer feina i això és un problema que tenim, a part d'aquestes especialitats en les quals cossetgem bastant a nivell de poder-les cobrir.
1: També és vera que cada vegada, a lo millor, és més difícil, no?, fer feina com a professor, s'ha complicat també per aquesta pressió que s'ofereixen burocràtica i de més, de prop també, no?
0: Sí, el professorat està descontent i és perquè trob que s'ha de fer una mirada com molt més profunda cap a l'educació. La vida ha canviat molt i la manera com els infants arriben a escola, com juguen a casa, vull dir, com s'acosten a la informació, és que ha canviat moltíssim. I tu te'n vas a la universitat, xerres amb el professorat que en principi surt i dius, és que estem sortint amb les mateixes eines per fer feina com fa 20 o 30 anys. I sé que se fa una feinada de locos a la universitat, aquí no és qüestió de cercar culpables ni molt manco. El que passa és que hem de fer més via, hem de ser més conscients de que el món canvia i no hem d'anar a pensar si és millor o si és pitjor. El món canvia i mos hi hem d'adaptar i ja està. És que no... Sé que ahir en Toni Vera es conseller va dir que hem de tornar el paper i el boli. Uh-huh. Sí, no és un mal eslògan, però és que no... És que és molt més profund que això. Sentim que és molt més profund que això.
1: Víctor, no sé si estàs d'acord també amb el que està dient en Pere, després de també tots aquests canvis en quant a les pantalles i de més.
2: Bé, nosaltres pensàvem que el problema essencial que té l'educació a Balears és que som un arxipèlag i la cobertura de places és molt més complicada a les Illes Balears que a un territori que té que és continu. De manera que quan hem d'assolir una doble o triple insularitat, els problemes se multipliquen. Primer, per la carestia de la vida. En segon, per la recerca d'habitatge. En tercer lloc, perquè, a part, manquen professorat d'algunes especialitats. I en quart lloc, que és el que deia en Pere, la tasca docent està deixant de ser atractiva per la gent jove. De manera que, fent aquesta radiografia que cada any existeix i que és... diguéssim ja habitual, el que sí que poden dir que per enguany el fet de fer la doble adjudicació de l'estiu i avançar les substitucions és vera que ha anat millor relativament que altres anys. Per què? Pues perquè les vacants, el que eren les places estructurals, s'han cobertes totes. Han faltat per cobrir algunes substitucions que sempre són inherents a l'inici de curs perquè hi ha una baixa per malaltia, una reducció de jornada per maternitat o una excedència, qualsevol d'aquests motius. Què vull dir amb això? Pues que dintre dels problemes que tenim anualment, enguany ha anat relativament bé, però és el que deien els companys, tenim arrossegant la complicació de cobrir pel fet insular. I per això el que hem treballat des de la mesa sectorial, el sindicat que hi tenim representació, és en intentar establir els plusos d'insularitat per tal de que la gent jove s'animi a partir a Formentera o a Eivissa per intentar cercar que els alumnes iniciïn el curs amb el seu professor. I encara així mos costa perquè la gent no hi vol anar. I el que hem de continuar reclamant en aquest conseller que està disposat a anunciar fa unes setmanes un nou acord de millora és establir un nou acord que només que faci més atractiva la tasca docent, que miri per el benestar de l'alumnat i el professorat i que també posin a punt les infraestructures.

0: dures, que són un terme pendent, que pensam que això ajudaria bastant. I per la pregunta que me feia si les pantalles digitals ajuden o no, doncs evidentment la resposta crec que s'han de regular. Els alumnes estan molt distrets, ara mateix fer classe és molt complicat perquè un professor ha d'estar al dia de tot i tenir ben preparats els materials per engrescar en els alumnes i atendre la diversitat que tenim a l'aula, i clar, la feina de docent no és la mateixa que fa potser tant d'anys, s'ha complicat, s'ha professionalitzat molt, han de tenir moltes estratègies els professors, estratègies pedagògiques per poder enfrontar tots aquests reptes.
1: Xavier, també com a federació, no? de famílies a l'altra banda, no? Supos que també tindreu, sí, qualque cosa a dir.
2: Bé, nosaltres m'agradaria ja començar un poquet, fer una passa endavant i començar nosaltres mateixos per fer un poc d'autocrítica, no? Nosaltres som conscients que les famílies, no totes, lògicament, però sí moltes, han donat un mòbil massa prest, no han sabut gestionar tot això i crec que és un bon moment per posar o intentar posar remei amb això. Com se pot fer? Pues recomanar públicament es no donar un mòbil a nins que es fan sisè, que fan cinquè o que passen a l'institut pel fet d'anar a l'institut. Dit això, posam en marxa també moltes iniciatives per tal de conscienciar les famílies, no? També donant suport a que no s'utilitzi aquest mòbil pues, a segon quins jocs. A partir d'aquí, nosaltres fem autocrítica i m'agradaria que també altres estaments de l'educació també hem fet, no? Perquè, per exemple, nosaltres hem tingut alumnes, els fills, que venen amb un ordenador perquè se mos ha obligat, entre cometes, a comprar-ho, i no s'ha mesurat el calibre d'aquesta compra, no? Perquè nosaltres, bueno, podem pagar, donant subvencions, etc, però arriben a casa nostra amb un dispositiu i nosaltres no podem estar darrere 3 hores mentre fan els deures, mentre fan coses, mirant què és el que fan, no? I sobretot el que no podem fer és vigilar contínuament com fan aquests deures. I a partir d'aquí jo crec que ha de ser una cosa compartida i els centres educatius han de saber què és el que volen fer amb aquests dispositius. Ja tenim notícies que molts de centres educatius se plantegen no tenir un dispositiu, tenir-ho com si fos una aula d'informàtica, formar a l'alumne perquè sàpiguen què és el que se pot fer i què és el que no se pot fer, i sobretot els centres educatius han de plantejar quines activitats estan fent amb els nostres fills perquè això sí que ho vegem o ho estan veient, és que els alumnes quan te despistes agafen una IA i contesten i fan activitats en l'ordinador o en el mòbil o fins i tot en la tele o en qualsevol cosa, no? A partir d'aquí jo crec que han de fer un poquet d'autocrítica tots.
1: És tot un repte, també, les noves tecnologies i com afecta això també a l'educació. Ho hem vist, per exemple, amb els resultats de l'informe PISA. Jo no sé si tindrà res a veure, entenc que sí, no? Però Balears, per exemple, torna a quedar davall de la mitjana en aquestes competències avaluades. Són alumnes de 15 anys. Així, bé, deia de qualcuna manera el conseller d'Educació, en Antoni Vera, pues que reconeixia, no?, de qualque manera que aquests resultats pues, eren dolents. Anem a escoltar-lo i després també valorem aquest informe.
3: Són uns mals resultats, no podem estar contents ni treure pit d'uns resultats que una vegada més davallen enfront dels resultats de l'any 2022, davallam en lectura, davallam en matemàtiques i davallam en ciències, i a la vegada estan per davall de la mitjana espanyola. Es ve que hi ha comunitats autònomes potents que estan per davall nosaltres, com el País Basc o com la Comunitat Valenciana, però això no ha de ser un orgull.
1: Però com podem valorar aquests resultats, també, d'aquesta setmana?
4: Com te deia abans, jo per això, això és tot molt més profund, perquè sempre és vera que, i més ha passat molt a Espanya, mirant molt cap al nord. Cap al nord, mirant Finlàndia, mirant Noruega, i ells fa anys que estan baixant i no tenen les dificultats que tenim nosaltres. Jo crec que és algo com molt global i hem de tenir en compte que, per exemple, República Txeca, Polònia, Estònia inverteixen molt manco que nosaltres i tenen resultats molt millors que nosaltres. Balears no és que invertesqui poc en educació. De fet, estem per damunt de la mitjana espanyola. I, en canvi, som des de res. I hi ha altres comunitats que inverteixen manco, com, per exemple, Madrid, i entrem amb bons resultats. El problema és que la política té un pes com molt important aquí, i aquí sempre recalcam que Comissió d'Obrera es fa molts i molts i molts anys que lluita per aconseguir un estatut docent i és per blindar aquest tipus de coses. Els polítics pensen en 4 anys i en 4 anys volen fer moltes coses, volen deixar el seu segell, i és que no pot ser així. És que s'informa a PISA, són nens que fa 15 anys que estan al sistema educatiu. No té res a veure amb la darrera llei educativa o amb els darrers dos o tres professors que han tingut. No, és tota una vida. I jo sempre, bueno, deim que l'estatut docent és tan important per poder blindar aquest tipus de coses, perquè sigui igual qui estigui al govern, s'ha de tenir una mirada a llarg termini i s'ha de fer una feina real. Si hi ha un problema, si realment no la coneixes, si no la saps emplear, i si realment te creus que és el dimoni, seguia, l'han de regular, evidentment, però també han de saber com funciona. I què passa? Que a vegades trobes que els alumnes en saben 100 vegades més que els professors. I és normal, perquè ells ja han nascut amb això i s'hi han adaptat. I nosaltres no mos interessa, o... Vull dir, aquí també hi ha una superfeina de tant de pares, que és molt difícil ser pare avui en dia, i més d'adolescents, ja ho era abans i ara encara més, i el professorat també té una feina molt complicada als instituts i també a primària, no t'ho pensis. Perquè tot aquest tipus de coses troc que les han de tenir molt, molt en compte. No només és lo típic, l'immigració, que s'havien destacar, evidentment, hi ha moltíssimes coses que tenen, que afecten a l'informe PISA, però la mirada ha de ser molt més profunda. Si està passant per tot és perquè, no vull dir com és, mal de muchos consuelo de tontos, no, tampoc vull dir això, però hem de ser capaços d'invertir, perquè la inversió és superimportant, però amb què invertim? I invertir també a vegades és pensar en tenir una llei, deixar-la tranquil·la, deixar-la reposar, deixar-la que funcioni durant anys, anar fent petites passes i tenir una visió molt més global i molt més a llarg termini.
1: Mm-hmm. Jo no sé si seríeu partidaris, no? De posar o d'implantar una assignatura sobre els usos de intel·ligència artificial. Crec que seria necessari, per exemple, Víctor?
0: Bé, tot, hi ha un munt de matèries optatives a un institut i el que passa és que no sé si és la normativa actual ho permetria, però és veritat que el currículum és flexible, els centres tenen marge per poder implantar les seves matèries optatives en els instituts i si no, dintre d'una matèria que estigui vinculada, com per exemple tecnologia informàtica, se podria mirar millor de fer qualsevol itàdament amb aquest tema. Lo que ha passat amb PISA és el que deies, company, és preocupant. Hi ha països com Finlàndia que han dit de tornar una altra vegada en el paper. És curiós, perquè Finlàndia sempre va molt avançat. I el que sí que és cert és que, el que també deies, company, s'ha de fer una anàlisi ben a fons d'aquest tema, perquè hi ha diferents factors, no hi ha una única causa i no se pot responsabilitzar el professorat de tot això. És veritat que aquí a les Illes el resultat ha estat un poc pitjor, però hem de tenir en compte que tenim una pressió demogràfica, molt d'alumnat nouvingut, una diversitat molt creixent i falten recursos per atendre-la, i també aquí tenim el sector serveis que genera que l'abandonament escolar sigui més prematur, perquè l'oferta turística genera molta de feina que els joves deixen, diguéssim, abandonant els estudis per incorporar-se en el mercat laboral. I si a més afegim una altra vegada el que diuen al principi, que és la manca d'estabilitat de les plantilles, especialment a Eivissa i Formentera, on teníem des de fa molts anys plantilles que el 50% fa anys eren el 50% eren interins a Eivissa i Formentera, o molt més inclús, i encara així en aquestes illes

0: la rotabilitat del professorat és molt alta i aquestes qüestions afecten. D'altra banda, també que pensam que podria afectar el tema de potser recuperar un poc la cultura de l'esforç i la responsabilitat acadèmica, l'ús de les pantalles i els dispositius digitals, la IA com ha sortit ara, i després d'altra banda també l'OE, que permet promocionar i titular els alumnes amb matèries suspeses, això tampoc ajuda, però bueno, no pensam que sigui exactament la llei que tingui o que sigui ser responsable. Creiem que si han de ser un poc responsables, hi ha diversos factors que cal analitzar-se i s'ha de fer un estudi profund de què és el que està fallant.
1: Xerràvem també d'inversió, no? També m'agradaria saber, en aquest cas, a Eivissa també han començat a molt de centres escolars, per exemple, inclús les famílies pagant aires acondicionats per la falta, no?, de climatització. Vos hi heu trobat també amb aquesta tessitura aquí a Mallorca, per exemple?
2: Sí, nosaltres estem acostumats, jo crec que hem pagat gairebé amb ventiladors i ara amb aires acondicionats. Jo, per exemple, el meu fill, ara ja estan a l'institut, però quan estaven a primària ja vam fer una despesa en el centre allà on estava. Això també ajuda a que no hi pugui haver un bon ambient. Jo crec que s'estan fent moltes coses que no se saben, que no se li dona el valor que toca, per exemple, el programa de Pro A Plus per molts de centres, i necessitem que hi hagi més despesa per a aquests centres, que a més, com que s'adhereixen en aquest programa, saben que funcionen, són centres que ja comencen a fer una bona feina en les famílies i els resultats estan allà. Però queda com una miqueta diluït, i crec que no se dona a conèixer. Per exemple, el que no mos agrada és regodear-nos en tot això de què hem de fer, però no feim la passa endavant, no? Nosaltres, per exemple, no mos agrada gens sentir en el conseller que dona la culpa a la llei, a una llei que està i que dona la culpa en el govern central, no? I després, escoltes, en el govern central que dona la culpa, pues, bueno, és que tots estem igual. Jo crec que mos hem de posar en marxa i s'ha de concretar amb accions més que concretes i donar valor a les coses que s'estan fent i que comencen a funcionar a pesar d'aquests resultats. Mira, un exemple d'aquests resultats que jo posaria entre dubtes és que el meu fill m'ha dit, no, és que van fer aquest examen i era un àudio. I li dic, però vosaltres en feis d'àudio dins aula? I em diu, no, no l'havíem fet mai. I deia, ens han de plantejar que se fa dins les aules.
1: Això seria també el primer, no?, per on començar a fer una anàlisi realment de lo que està passant. Mos quedam sense temps. Moltíssimes gràcies a tots tres, Pere Duran, Víctor Villatoro i Xavier Ferriol, per acompanyar-nos avui a Illes Balears en la Onda, i moltíssimes gràcies per venir també aquí en els estudis.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A vosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: Llegamos así a las 3 de la tarde y nosotros volvemos mañana a las 2:30. Pasen una feliz tarde, les esperamos.